sa seva ko. Fierté j'allais fritiser. Fayo mandalko. Pari fartan karo. Bimbansa seva jaise vacha seva ka vistar kiya vaise mansa